Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estic molt, molt contenta de tocar aquesta nit a Barcelona, al Cruïlla. Sempre és molt emocionant tocar els festivals on has anat, a la teva ciutat. I em sento molt afortunada. He de baixar. La veritat és que quan venia cap aquí a la furgo aquest matí pensava que suposo que els hi deu passar a tots els artistes, perquè al final tocar on has nascut, on hi ha gent, doncs aquí hi ha persones que van anar amb mi a l'escola, hi ha mares de l'escola del meu fill, és com tota la meva vida barrejada. Però arribava i pensava, és que tampoc és culpa meva haver nascut a la millor puta ciutat del món. és que no és normal. No és normal tocar aquí davant del mar i bueno, ja està. Em callo perquè m'han dit que no m'enrotlli i no ho estic fent bé. No m'he d'enrotllar, però m'estic enrotllant. Toca la guitarra, Andrea, per favor. Si no... Quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món. Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat.

Vaya banda que tinc, eh? Però no només això. Totes les persones de l'equip que no estan al món de l'escenari també són increïbles i vull un aplaudiment per totes elles, sisplau. Perquè sóc molt afortunada. Ai, no vull que s'acabi, m'ho estic passant molt bé. No vull que s'acabi. Bueno, l'únic per el que vull que s'acabi és perquè toca Polo en Pan a les 12, que m'agrada. Coneixeu Polo en Pan? Sí, no? No? Ah, doncs neu, neu. Però no sé si estaré desperta, és que ara me'n vaig a dormir molt aviat. No sé si aguantaré. Però espero que sí. Si no, per si de cas, si hi aneu, vosaltres crideu com Rigoberta, collaboration! Saps com? A veure si... Rigoberta, you have to sing with Rigo... Ah, no, que som francès. Collaboration, Rigoberta Bandini! Rigoberta Bandini! No? S'il vous plaît, Rigoberta... Ui, de sobte és com cançar la playa el que estic fent. Tira, tira la cançó, que no. Però sí, sisplau, feu-me aquest favor, eh? Parleu de mi a Polo en Pan. Si no, ja intentaré jo també, però...

Ja s'apropa una mica al final. Però bueno, la meva primera cançó, el meu primer single, que tantes alegries m'ha donat. Esperits amunt.